del que no s'enerva el mer respect. I traquec de l'any. Quant i de llor, vedrom o per nif, peguin jo energia per vei. I fullem be pics, a mi eiter bedrugen. I rin o ol, xos per rop o verruver o